0: mfefuru manyika mtevere muri munhu mumwe hondi.
1: En el fin de semana, súbele el bol.